0: Continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
1: Onda Cero Valencia.
2: Els valencians ens uneixen moltes coses, entre d'altres la gastronomia, que ens porta directament al nostre origen. Des de Castelló a Alacant, recepta a recepta, menjar a casa nostra és provar el millor i conèixer els secrets de la terra i del mar. De nord a sud, l'olla de la Plana, de Castelló o l'arrosset típic del districte marítim del Grau. Per dies de fred, de pluja i de calor, també per supost per dies de celebració, l'interior ens ofereix un plat de tombet, de corder o un bon arròs al forn cuinat dins d'una carabassa, plat obligatori per als restaurants de pobles com Vilafamés en la comarca de la Plana Alta. A Morella, capital dels ports, es pot escalfar l'estómac amb els seus dolços flaons o amb una típica sopa morellana, mentre que si gaudeixes de les festes de la Magdalena, provaràs els ximos, un bocat inoblidable, o les figues albardaes. València, en llengua gastronòmica, equival a la paraula màgica del nostre diccionari gastronòmic, paella. No fa falta explicar molt sobre aquest plat conegut en tot el món, encara que les millors racions es cuinen així, a la terreta. El certamen internacional a Sueca deixa volar la imaginació de cuiners de tot el món que s'atreveixen a ficar la seva firma al paello per endur-se el tan codiciat or del rei dels plats tradicionals. A l'Albufera provarem l'allipebre, anomenat en 2025 millor tapa de la Comunitat Valenciana en el concurs Tapes d'ací. El barri mariner del Cabanyal de València sap a titaina, un pisto deliciós, i en algunes poblacions de l'Horta Sud, com Meliana, l'arròs amb fesols i naps és una autèntica tradició. La fideuà de Gandia o les coques de Daxa de la Safor, que també són habituals en part de la província d'Alacant. I si parlem d'aquesta província i parem en Alcoi, provarem el sabor de la borreta o la perilla. Per als paladars dolços, les dolces anouetes de Nadal. Una terra de celebracions i de plats per acompanyar-les. En Elx o Orihuela ho fan amb l'arròs amb costra o l'arròs a banda. L'olla de blat de Benimantell, els deliciosos minxos de Callosa d'en Sarrià, farcits de verdures d'ací. I per acabar, una manera de disfrutar de les fogueres amb el paladar, la coca de Sant Joan. És impossible nombrar totes les receptes típiques del nostre territori i a tots els valencians que fan possible cada dia en la seva cuina que aquests tresors de la nostra història continuen el seu camí a casa nostra, fora o dins del territori de la Comunitat Valenciana.

La prevenció és la millor manera d'evitar incendis, però també hem de saber què fer en cas de foc i com poder prevenir-los. No llances cigarrets encesos ni caminant ni per la finestra del cotxe. Si vas a la muntanya amb vehicle particular, aparca bé sense envair camins i pistes. Cal deixar lliures les vies d'accés perquè hi puguen circular els vehicles d'emergència si fora necessari. Està prohibit tirar petards i altres objectes amb foc dins de les zones forestals i a menys de 500 metres d'estes. En cas de detectar foc, és important també prendre mesures. I la primera sempre serà cridar al telèfon d'emergències 112. És un consell del grup A3 Media.